0: arriben més èxits. 40. A la teva ràdio, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: No et perdis Anda Ya amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Boscà de 6 a 10. I de 10 a 11 amb el Víctor de la Torre.

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: La primera...
1: La primera...
0: I número 1. Els 40.
2: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: passa, la vida és massa brusa.
1: No et perdis Anda Ya, amb Dani Moreno, el gallo.

0: piensa en aquel Corsa, ese que te llevabas de viaje con tus padres, el de tu primer amor o en el que tu hermano mayor te llevaba a ver tus primeras películas al cine. Porque hablar del Corsa es hablar de recuerdos y de mil historias que todavía nos sacan una sonrisa. Y a todo eso solo podemos decirle Yes of Corsa, porque el Opel Corsa lleva años acompañándonos en nuestras carreteras y hoy sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes disfruta de una oferta a la que también le dirás Yes of Corsa. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en tu concesionario Opel o en opel.es.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: el 36.694, serie 24.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
3: Seremos muy directos.
4: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
3: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
4: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Barcelona, 93.9. Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Aquí!
10: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
14: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
15: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
16: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
17: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
19: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
20: 81-352-469-C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
21: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
22: Els millors concursos.
21: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

Molt bon dia, superat el punt de les 10, últim tram del despertador dels 40. Què tal, com estàs? Aquí el Víctor de la Torre, que et saluda del punt de les 11, eh? Ara d'allà a Catalunya. Escolta'm, avui el Gensan fa una estoneta la pregunta, eh? Estem parlant dels millors viatges de la nostra vida, aquests records que ens ha quedat, aquelles experiències. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Espero la teva història. Quin ha estat el millor viatge de la teva vida? Què va passar perquè se't gravés a la memòria? Segur que tens moltíssimes experiències. Va, que espero la teva història. Al 620 92 41 33. Espero el teu àudio, eh? Enviem el teu àudio. Escoltar la teva veu i que m'expliquis quina ha sigut l'anècdota, la memòria que t'hagi marcat tant en un viatge. 620 92 41 33. Mentrestant, arriba la cançó més important de la setmana. Es tracta d'aquest Baby Wow. Darrere, la colombiana Karol G, col·laborant amb Judeline i també amb Rusowski.

0: cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Andallà Catalunya.
1: No era perfecto, fuimos inertes.

0: Ja estàvem escoltant les nits de l'Avicii, que ens posaven de molt bon rotllo, sense cap mena de dubte. Ara mateix, 2 minuts per sobre d'un 11:15 del matí, avui estem parlant de viatges. Quin ha estat el millor viatge de la teva vida? Què va passar en aquest viatge que se t'ha quedat gravat, enregistrat a la memòria? A través del nostre WhatsApp, en forma de nota d'àudio, en forma d'àudio. 620-9241-33. Hola, bon dia.
1: Buenos días, andallero.
0: Bon dia.
1: Uno de los mejores viajes de mi vida fue el año pasado, cuando me fui con dos amigas a celebrar nuestro cumpleaños a Cuba.
0: Ajá.
1: Y bueno, cuando ya teníamos casi todo organizado, nos enteramos de que justamente en la fecha en la que estábamos allí se iba a hacer el Festival de la Salsa en La Habana, y bueno, las tres bailamos salsa y bachata, así que fue una locura. Modificamos el viaje para poder estar allí y bueno, pudimos ver en directo a cantantes representativos de la salsa y fue espectacular.
0: Me imagino,
1: increíble. Un saludito.
0: Escolta, una abraçada enorme, Que guai, que guai. Escolta'm, això és el millor que pot passar, Trobar un moment indicat, un festival d'aquells que et motiva una bona pila i dius, mira, aprofito al màxim, clar que sí. Més missatges que ens pots enviar en forma de nota d'àudio a través del 620-9241-33. T'estem preguntant, doncs, quin és aquest viatge que t'ha quedat gravat a la memòria, aquest record, el viatge de la teva vida, les anècdotes més divertides que t'hagin passat de viatge. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620-9241-33.
2: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Ara mateix per aquí arriba l'Aitana, que per cert, el cap de setmana, i de fet divendres, estava al concert d'Oques Grasses, assistint a un dels grans esdeveniments històrics de la música a casa nostra. Molt bé, això es diu Connexió 5.

0: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Cataluña. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
2: Arriba aquest moment que t'encanta. Moment de Help de Santa Lucía, on pots dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessites. WhatsApp obert perquè ens han vist el teu àudio al 620 92 41 33 per dedicar unes paraules, com ha fet aquesta oient, eh?
3: Hola, buenos días. Este mensaje va para mi mujer, María Paz. Quiero desearle que tenga un lindo día y que gracias por ser mi pilar fundamental en mi vida. Te amo y gracias.
2: I no és bonic, i no és bonic tenir una persona al costat que estigui amb tu sempre. Molt bé, dedicat queda aquest espai i, a més, des de l'Anda i a Catalunya els hi regalem aquest Shoes in Texas. Darrere, des dels Estats Units d'Amèrica, arriba Ella Langley. És un fenomen actualment i una canció preciosa. Just

0: Dylan Langley, això es diu Shooting Texas. Que bonic és estar acompanyat, que bonic tenir l'amor ben a prop, eh? Saber que tens algú que hi serà els dies bons però també en els difícils i que tu faries el mateix per aquesta persona perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ya, Catalunya, als 40 amb...

0: La Graciosa! Aquí estava Quevedo i el Luis Crespo.
1: Échate pa'cá.
0: És una de les cançons a l'estiu,
1: eh? La Graciosa!
0: Ens ha acompanyat moltíssim.
1: En La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: I tant que sí! Escolta, anem camí de les 11 del matí, encara tenim temps d'obrir un cop més el nostre WhatsApp, al 620-92-41-33, per escoltar un dels vostres missatges que ens heu enviat aquest matí. Hola, bon dia!
2: Pues el mejor viaje de mi vida fue en la luna de miel, que nos fuimos de crucero por los fiordos.
0: ¡Qué guay!
2: Y la gente decía, ah, ¿dónde vais allí? Que eso es para jubilados, eso
0: va,
2: es para aburridos.
0: Es muy divertido.
2: Pues bueno, que la gente siga diciendo eso, que no vayan allí, así que para la próxima vez que vaya esté igual de tranquilo todo y podamos ver esas cascadas enormes, esos lagos cristalinos. Una pasada, la verdad que totalmente recomendable para el que le guste la naturaleza. Fiordos noruegos, top 10.
0: Top 10, eh? I tant que sí, tothom que hi ha anat, que conec, va dir que és increïble, que val molt la pena els fiordos noruegs. Molt bé, doncs així hem tancat la tallada d'avui i tornarem demà amb molt més aquí a través dels 40. Faltaria més, a partir de les 6 del matí amb el Dani i la Cristina. I ara, escolta'm, anem a escoltar la Rosalía, et sembla? Arriba per aquí la Rosalía i una de les cançons del seu treball, anomenat Lux, que sé que t'encanta i que, a més, ha arrasat moltíssim. Faltaria més. De seguida, per cert, arriba, entre d'altres...
3: Bona música.
4: Bona música.
3: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: El dijou, hola, Miley Cyrus. Ah, sí, tanquem. A dir que jo de sigues dolent, però només una mica. T'escoltem demà.

0: sabeu que és el Marcos, sempre amb un somriure i cançons d'aquelles que ens animen i ens fan disfrutar una miqueta d'aquests dies tan bojos que a vegades vivim. Això es diu Fatxenda, és el Marcos presentant una de les novetats importants a nivell del pop català més refrescant i festiu. Ara per aquí, a punt, Miley Cyrus amb el seu Bass Persuades, una de les últimes del seu disc.
1: Let's go.

Aquí estava Nil Moliner, el seu Me Acuerdo de Ti. Per cert, gràcies a tots els que vau venir l'altre dia a Sant Feliu de Llobregat, on és el Nil, a disfrutar dels 40 On Tour. I ara, aquí, un artista que ha acabat la seva gira, a la seva residència a Madrid, també amb grans col·laboracions com la que arriba amb el Maluma, que van cantar aquest Agua per primera vegada en directe.

0: Elegir, vivirlo, disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: En 20 años hemos visto avances tecnológicos inimaginables. La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas. Hemos visto a nuestro país ganar 2 mundiales. Pero hay algo en estos 20 años que no ha cambiado. Nuestro compromiso de ser el mejor aliado de los profesionales. 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos, ahora con cristales al 50%. General Óptica, ver bien es otra historia.
3: Hay viajes que te llevan lejos y otros que cambian tu forma de ver el mundo. Vive experiencias únicas con El País Viajes, de la mano de los mejores expertos. Destinos extraordinarios con rutas diseñadas para descubrir cada lugar con una nueva mirada. Entra en viajes.elpaís.com, infórmate y reserva tu próxima aventura.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
6: Barcelona, 93.9.
8: Alfa 5. Aquest octubre alguna cosa està passant a Barcelona. L'aventura es disfressa. Viu experiències al·lucinants. Puja a l'Everest, vola amb parapent, posa't les ulleres de realitat virtual, supera reptes i molt més. Amb amics, en família o amb qui tu vulguis. Aquest octubre deixa el sofà i prepara't per una aventura de por. Alfa 5. Fes possible l'impossible.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Ahora en Hipoyacán pagar menos está de moda. Colchón de matrimonio Sanja de 135 por 190 centímetros a tan solo 219 euros. Ven a tu tienda Hipoyacán más cercana o compra online en hipoyacán.com.
11: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
12: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
13: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
14: Encara pagues cada visita al veterinari?
13: Això
14: s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a Canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: It's got to be...
16: Mius, The Wow Signal Europa Tour llega a España el próximo año. Madrid, 19 y 20 de enero de 2027, Movistar Arena. Y Valencia, 23 de enero. Y nueva fecha, 24 de enero, Roger Arena. Prepárate para disfrutar de uno de los directos de rock más espectaculares de la historia. Entradas a la venta en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
17: David, ¿dónde andas?
18: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
17: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
18: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
17: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
18: ¡Antonio!
19: Marchando, otro colacao.
18: Eres el mejor.
20: Colacao, tan único como Estopa.
18: tan único como tú.
15: El ventilador a tope y tú sin dormir.
20: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. latiendahome.com.
6: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 Stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 Stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
6: Barcelona, 93.9. Els números 1 del pop. Els 40.

Migdia. Aquesta una de les cançons col·laboratives d'un disc somiat per als més fidels d'aquest dos, el Romeo Santos i el Prince Royce. En un moment a la una, preparats amb Karol G, amb la cançó més important al país, però també la Love Big Bang o també Imagine Dragons, que els escoltarem aquí.

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues. Presenta Sique Rodríguez.
2: Empata el Barça, empata.
1: I narra Albert Bermúdez.
2: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
3: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
1: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
5: Barcelona, 93.9.

0: tu.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: I ho ha tornat a aconseguir. Aquí està Karol G, juntament amb Jude Line i Rusolski. Repeteix lideratge de la llista amb aquest Baby Wow, una de les boníssimes de la temporada per inaugurar el punt de migdia. Què tal, com estàs? Amb la Karol G, que ho està rebentant moltíssim amb aquesta col·laboració, una mica underground, però que ha funcionat molt bé per tots els públics. Així us saludem. Què tal, com estàs? Com va el dia?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Com sempre, cada dia de 11 a 2, aquí acompanyant-vos jo mateix, Adrià Soler. També punxant, per exemple, a l'Aitana.

0: en català més important de la setmana. 40. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: Aquí estan els de la Ludwig Bank, són cançó de la setmana amb això que es diu On t'has ficat, una de les històries que trobaves a l'últim disc del grup que han estat presentant i continuen, de fet, presentant en directe per diferents poblacions d'arreu del país. La Ludwig són cançó de la setmana aquí als 40, ens encanten, i ara per aquí a punt amb els Morat. El seu nou single es diu Me mata, coincidint també amb el seu tour a casa.
1: El som és nou.
2: Els 40.

Mira, l'any vinent aquí a Barcelona tindrem una de les grans estrelles del moment, un artista que porta lluitant per la seva carrera des de fa molts anys. Ara per fi li ha arribat l'èxit internacional, el reconeixement. Ella és molt jove, però té un talent brutal. Aquí està Adela, això es diu Ain't in LA, és història nova.

0: És un dels grandes. Aquí està Teddy Swims, aquesta cançó, una de les meravelles que trobaves a l'última fornada de música que va fer i va preparar i va cuinar a Food Lane al Teddy Swims. Això us diu Mr. Know It All. Així engeguem aquesta nova hora a la teva ràdio, 1:04, preparats de seguida amb el tema de l'Aitana, també de Vingueta o Bizarrap. Tots passen per aquí.
1: Els 40. Adrià Soler.

És la música del Dani Sixx i el Iskid, dos productors joves, però que tenen un talent espectacular a casa nostra. Aquesta era una de les últimes, el seu Que s'aturi el temps. I ara un artista que també està a punt de començar la seva gira per Llatinoamèrica, també passarà per Estats Units. Estic parlant-vos d'Aitana, que té aquest single tan espectacular. Un

0: dos grans de la producció de l'indústria nacional, que estan Lola Índigo, Lucho RK, el batxatón de la L, per rebre ara un estil totalment diferent. Anem fins a Texas, fins als Estats Units, al cor del país, per trobar-nos amb ella, amb ella Langley.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: És una meravella aquesta cançó, és tendra, és especial i una història d'aquelles de desamor, però com val la pena disfrutar-la, l'escoltem al sencer, al complet aquí, als 40. Això es diu Choosing Texas. Atenció a la L. Langley.

0: Això ens passa a nosaltres. Me gustas demasiado, aquest tema de la Karol G del seu No me arrepiento de sentir tanto. En su ocasió, Baby Wow, al costat dels seus amiguis, Jutline i Rusowski. I t'estaràs preguntant, però a veure, Laia, tu què fas per aquí, no? Doncs mira, estava passant la tarda de dimarts, després de venir del pont, i he dit, doncs em passo pels 40. No, ara, en seriós, està el meu company Uri Mora descansant de vacances, i per això em passo per aquí després de la meva companya Cris Regatero, doncs per portar-te una mica de cosetes de color blau. Del No me arrepiento de sentir tanto, passem al quart azul.
1: Als 40. Laia Partida.
0: I saps què passa? Que després de tenir doncs, tanta ansietat, no? Potser, o tornar a la rutina, jo crec que ens han de portar presses i presos per sentir tant. Connexió psíquica. És això de l'Aitana, per tu, des de Catalunya, des de Barcelona. Hola.

Escolten aquest En el Bikini de Dijou i també em recorda moltíssim el cover que van fer la boy band nova de December 10 amb el seu nou EP que van treure el juliol i que també recordaven aquest End of Bikini. I des del Regne Unit, amb aquest December 10 que estàvem parlant, passem cap a la Marta, amb Gorra Neta. Els 40. Em desperta una...

0: brutalíssimes. Anna Mena i Lola Índigo, amb aquest petitó. Espectacular també estiu. Què hem passat amb elles? I també aquestes dues estan molt segures del que fan. I també com estan lligant amb l'altra persona. Doncs concretament parlem de l'amor i d'un triangle amorós ara mateix entre una noia, un cowboy i una texana amb un èxit com és Choosing Texas. Amb una història bastant surrealista d'aquesta Ella Langley.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I és que també el més surrealista és que la cançó va néixer d'una anècdota de la Miranda Lambert amb un cangur com a mascota. Cosetes que només passen aquí als 40 i que t'acompanyen, i jo també t'acompanyo, en aquesta tarda plena d'èxits, com el que arribarà a Sid Wos, de Harry Styles. No te la perdis.

0: Ara mateix el 2016 és el nou 2026, amb això que escoltes. One More Time, també, amb aquest One Dance de Drake. Però parlant del 2026, hi ha una cançó del 2026 que ha sigut el meu estiu, d'aquest 2026. Jo sé, tu sabies que jo diria aquesta, La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo del seu àlbum El Baifo. Doncs una cançó del 2026 que compartirem en uns minuts si et quedes per aquí, espero i desitjo. Però si tu ets més del 2021, tinc també una coseta guardada, com és el cas de Dani Fernández. Que ara estic aquí connectada als 40 des del carrer Cas i la veritat és que en aquests dies s'està fent un clima tropical, eh? I aquest sol que està fent ara mateix, sisplau, que algú m'ho expliqui. Doncs t'explicarà aquest Dani Fernández, aquesta sensació del clima tropical. Com t'he dit, en uns minuts, però ara també tinc una cosa a dir-te. Atenció, queda per aquí. Hi ha moltes maneres de viure el Halloween. Uns troben la diversió en els ensurts, uns altres el terror en els riures. Sigui el que sigui, el teu Halloween està a PortAventura World. I pels més atrevits, el nou passatge del terror, El Carnicero de Penitence. Sortegem entrades, a més. Una entrada doble. Així doncs truca al 93-344-1413. 93-344-1413. I digue'ns com es diu el nou passatge del PortAventura World. T'ho dic ràpid, a veure si et quedes amb això. El Carnicero de Penitence, truca ja.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 50% en todos los cafés en grano, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 13 de octubre en Carrefour.

0: disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
2: ¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
1: Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
3: Yo aparco a la primera. Yo soy motera, motera.
4: Yo hago lo mismo pagando menos. Yo soy mutuera, mutuera.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
4: Hazte mutuera, mutuera.
5: Condiciones en mutua.es.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Gorraneta ens presenta Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: Marta.
7: Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues.
9: Força!
8: Presenta Sique Rodríguez.
10: Empata el Barça, empata.
8: I narra Albert Bermúdez.
10: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
11: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'app web de la SER.
8: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: Barcelona 93.9. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de pasto. Primer, els vas escoltar aquí.

ens ha fet despertar-nos en aquell moment que necessites una mica de cafeïna, de cafè, de matcha, i ens ha posat fora de control amb aquest clima tropical. També ho farà Teddy Swims. Parlant d'aquella persona que ho sap tot, eh? Però que finalment acaba enganyant amb temes de l'amor. Doncs tu ja saps, si m'has acompanyat durant l'estiu o en altres ocasions aquí als 40, que a mi m'agrada molt parlar de l'amor. Ho farem amb Teddy Swims a les 5, com també amb Miley Cyrus, amb una de les noves cançons. I és que Miley utilitza la música com una invitació a desconnectar de les pantalles i tornar a ballar. Per això del baix ens convenç, no? Desconnectar. Desconnectarem. Però ara abans tancarem aquest hora de les 4 amb Poker Face. Lady Gaga a casa nostra. Ja saps, crec que tenim bastant teca en aquesta...

0: Mister Know It All, cançó que ens ha acompanyat en aquests mesos i que t'acompanya també en aquesta tarda. De tornada a la rutina, Teddy Sims, parlant d'aquella persona que ho sap tot, no? I que al final ens fa enamorar-nos. Però t'acabes adonant amb el temps i gràcies a les teves amigues i la teva família, doncs que aquella persona no et correspon. I què parleu? Diferents religions, no? Doncs això també és un dels títols del seu àlbum. 18 de setembre va ser la publicació de Bass Persuades de la Miley Cyrus, amb cançons com Let's Get Married, Different Religion...
1: Els 40...
0: Laia Partida. O també aquesta que ens diu Let's Go. Let's Go.

Els estàvem esperant, els Catarres, amb el diumenge sense drama. I jo crec que ha sigut el primer diumenge... Sí, jo crec que el primer diumenge d'aquests passats mesos, d'aquests darrers mesos, on he descansat i he estat sense drama, no? Però hi ha un drama també a les altres xarxes. I és que fem un stage amb els Catarres el dia 27 d'octubre. Diumenge no, dimarts, eh? Ara, el connecto amb aquest Take Me to the Church, en aquest dimarts, també.

0: Compartint la tarda amb tu i també amb la Shakira i Maluma amb aquest Agua. I de parlar tant i compartir amb tu tants èxits, jo també tengo set. Perquè també hem estat parlant moltíssim, almenys jo, amb els meus amics, amigues i amb la meva família, de la residència de la Shakira. 13 nits que ha passat, i també amb bona companyia, presentant per primera vegada també en directe la cançó d'Agua amb Maluma, o també al costat d'aquesta Dua Lipa que arriba amb això que es diu Levitating. T'animes a recordar-la o què? Al meu costat.
1: El millor del pop.

Charlie Puth amb aquest How Long. I quanta estona estarem compartint més èxits per aquí? Doncs una estona més. Fins a les 6, per exemple, amb això. Tu, vecín de Rels VIP. Una varita diseño su cuerpo y la verdad se está más buena. Artista de Mallorca, hi ha moltes ganes de visitar aquesta illa que em va enamorar moltíssimes vegades i que he estat 4 vegades. Una cinquena estaria bé, però també ens teletransporta aquest Rels VIP amb el tu, vecín. El truquito, el pasito de baile, yo me la pegué pa que baile, me baile. I com no estimar Rels VIP també a Romeo Santos i Pinroys. Escoltarem el seu Dardos, la seva bachata, perquè jo sé que hi ha molts bachateros a Catalunya, Andorra i Barcelona. I llavors això.

0: Ja saps, ha sigut un plaer compartir aquesta tarda amb tu. Ho farem durant tota aquesta setmana i llavors t'espero. Abans que se m'oblidi, atenció fans dels Catarres. Als 40 us portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música Catalana. Dimarts, dia 27 d'octubre, a les 7 de la tarda. I molt fàcil, com aconseguir la teva invitació? Doncs entra a l'Instagram dels 40, comenta el post i aconsegueix la teva invitació. Així de fàcil. Els 40 Stage, amb els Catarres, t'hi esperem el dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING en mi cuenta.
2: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ING.es.
3: Del 40 al 1.

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Primer, els vas escoltar aquí.

0: veure qui em treu ara aquí de l'estudi dels 40, després de ballar batxat amb Romeo Santos i Prince Royce. És que no és fàcil, eh? Jo que soc ballarina tota la vida, que he fet ballet, neoclàssic, hip-hop, bachata, em falta la salsa, doncs clar, a mi treure'm de ballar aquí l'estudi, jo no vull marxar cap a casa. Soc com els nens quan estan al col·le i s'ho passen bé, rara cosa, però passa, passa. Doncs t'espero demà a les 4 en aquesta setmana i et deixo amb aquesta Beyoncé, Crazy in Love.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Que, per cert, m'he sentit una mica Beyoncé quan m'he fet una foto aquí a l'estudi, eh? Em podeu seguir a través de xarxes com @laiapartida i em doneu like a la foto, comenteu i aquestes coses, no?, que fan els amics i amigues. Ara sí, marxo. Vinga, muah!

0: Aquesta cançó és un dels himnes d'aquesta casa de la nostra fórmula musical i ella, una d'elles, de fet, Ana Mena, és una de les confirmades als premis de la música del nostre país a los 40 Music Awards, l'aquest cas amb Lola Indigo i el seu Petitó. Ens acostem mica a mica al punt de les 9 i ho fem amb el beso de Miley Cyrus que ens posa del revés. És brutal aquest tema que es diu Vesper Seeds. Són així ja aquí.
1: La primera i número 1, els 40. Let's go.

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Just a pop de fast food. Que toqui, toqui, fast food. Que toqui, toqui, fast food. Que toqui, toqui, fast food. Primer, els vas escoltar aquí.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
1: Tria la teva emissora a l'app dels 40
0: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també de casa és ara mateix una de les millors cançons de Teddy Swims per iniciar una hora junts. 9 i 4 minuts. Aquí parla Adrià Ortega amb ritmes de Camilo, Ed Sheeran, Nick Moliner, Katy Perry, Aitana, Saxenia amb els ulls que et mirin i moltíssimes més comprimides i compactades des d'ara i fins a les 10 de la nit. Jo mateix, Adrià Ortega, fins a les 22 hores amb el ritme dels números 1. No ens aturem. Va, som-hi.

0: és un dels impactes del moment, és l'última d'Adela. És brutal aquí des de la vista de referència. Del 40 al 1, espectacle pur des de la número 1.
1: Tots els èxits.
2: Els 40.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Portell de Barcelona amb Nil Moliner en directe sobre de l'escenari. Les festes de la Mercè amb els 40 et van portar els diferents artistes, en especial aquesta cançó que es diu Me acuerdo de ti. Et recordem, com et deia, camí de les 10 de la nit amb Nil Moliner, però també tinc preparades i a punt Aitana, Saxeni o fins i tot Romeo Santos amb el seu Tardos.
1: Arriben més èxits
2: 40.
1: A la teva ràdio, els 40.

0: matar.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Qui guarda?

0: tots els èxits. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: La primera i número 1, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...